0: En punt és 8 del matí. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Busquem l'última hora a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, a banda de les retencions habituals, a aquesta hora hi ha diversos punts complicats per incidències. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, derivades d'un accident. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat.
0: L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre altres, per Vox. Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. Els estudiants francesos tornen avui als carrers amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs amb participació catalana: 11, Les Hijas i Upiro.
2: Esports.
0: Abdal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no pas una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable per aquest dimarts, dia 13, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: plorant.
1: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts pendents de diverses incidències. Recordem, doncs, que hem tingut un accident fa una estona a la C-17 a Granollers, que en direcció a Barcelona, on falla un carril de circulació en sentit sud, deixant uns 2 quilòmetres de retenció, un tram que torna a agafar intensitat, sobretot al punt de Parets del Vallès. Per altra banda, a la ronda de dalt de Barcelona tenim també un accident que, sobretot en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, doncs deixa uns 4 quilòmetres de retenció. També al nus de la Trinitat, a hores d'ara, hi ha força congestió que arriba des del Vallès per la C-58, també per la C-33 o també en l'últim quilòmetre de la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. També hem sentit sud el terme de Badalona per la C-31 a circular amb uns 2 quilòmetres de retencions intermitents cada retruc, tot plegat. Afecta també a la circulació de la ronda litoral, que en direcció Llobregat pateix retencions fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
2: Fins demà, que vagi molt bé.
0: I ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser.
1: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Ens acaba d'informar el Ferran Aràndiga des del RAC, des d'Infotrànsit.

0: Comprar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
2: Y tenemos mensaje que nos envía Sergi el taxista. Hola, Sergi el taxista. Uy, Sergi, ¿dónde estás? Y se me ha ido de fiesta. Es que a veces hacemos las cosas con una mano sola y es complicado. No estoy escuchando el xic, xic, xic, xic, xic, pues nada. Tengo aquí, ahora sí, a Sergi el taxista. Hola, Sergi, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, María y oyentes de Radio Pomar. Soy Sergio, el taxista. Si me puedes poner, por favor, la canción Piensa en mí, de nuestro querido y admirado mallorquín Lorenzo Santamaría. Muchas gracias. Buen día.
2: Gracias a ti. Bueno, pues a mí esta canción, pues me alegra la mañana porque me gusta tanto, tanto, tanto. Un besazo, Sergio, el taxista. Piensa en mí, Lorenzo Santamaría.

Y aquí tenemos a los Manolos. Bueno, con esta canción, Amigos para Siempre, os voy a recordar la cursa contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet, que serà aquest proper diumenge. Caminada de 5 quilòmetres, circuit no homologat, el dia 18 d'octubre a les 10 del matí, sortida del parc de Can Zam. Cursa contra el càncer Santa Coloma de Gramenet, la 22 edició, La 22, la número 22. Déu-n'hi-do, Preu d'inscripció 10 euros, inclou samarreta, dorsal, aigua i refrigeri. No et perdis la festa postcursa, ja ho saps. Per una bona causa, per una bona causa. Quilòmetres contra el càncer Santa Coloma de Gramenet, el proper diumenge 18 d'octubre a les 10 del matí. Sortida des del parc de Can Zam. No queda tanto. No t'oblidis.

0: Bueno, tengo un mensaje de voz, dos. Vamos a ponerlos. Ella es... Bueno, vais a escuchar lo que nos dice. Venga. Hola, buen día. Buen día, buen día.
1: Hola, María.
0: Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia, guapa.
1: Mira, sóc la Isabel d'aquí de Poblenou.
0: Hola, Isabel.
1: I avui m'agradaria que em posessis una cançó que es diu Momentos.
0: Sí.
1: Per un grup que són Los Ángeles.
0: Sí.
1: I, bueno, i dedicau-se-la a tu i a tot l'equip. I després també a la Rosario de Glòries, que està una mica malaltona del peu.
0: Vaya.
1: Que té un espolón i no pot caminar quasi bé.
0: Ostres, pobra.
1: Vale.
0: Vale.
1: I després a la Rosario de Glòries. D'acord, doncs, un petonet i gràcies per tot. Adéu, Maria.
0: Otro más. Espera, a ver qué nos dice más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: I després la volia saludar, era... a l'Àngels de Sabadell.
0: Val.
1: Gràcies.
0: Vinga, doncs, per tots els que ens han anomenat, aquí tens la teva cançó, Momentos, Los Ángeles, un petó ben gran. I gràcies per el teu missatge.

Bueno, que la Maica de Casa Gemes diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes, m'agradaria escoltar la Lolita. Usted abusó. Què et sembla aquesta cançó? Digo, molt bé, molt bé. Per la Pepi de Sant Mori, per tu. I dice que ja, la tenim aquí. Ai, la tenim aquí. Ja era hora, eh? La Pepi de Sant Mori ja era hora, eh? Bueno, en fin, que no la vamos a regañar. No, no, no. I aquí tenim la cançó que ens demana la Maica de Casa Gemes. Ella és la Lolita. Un petó ben gran, guapa.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que es torna a viure avui als trens. Ara, però, als d'alta velocitat, després de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Renfe no sap quan el podrà retirar i, mentrestant, s'ha de circular pel tram afectat per via única a poc, a 80 km per hora, i això implica molts endarreriments. També hem sentit l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, refermant que l'expresident no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals espanyoles, tot i que l'amnistia se li apliqui els pròxims dies, com us hem apuntat aquest matí a Catalunya Ràdio, que passarà. I ens hem fixat també en el serial de les esquerres per evitar la divisió de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Cada dia un capítol nou. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el papalleó 14 ja ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on l'operaran aquesta tarda d'un nòdul al pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha destacat la serenitat del pontífex i s'ha mostrat confiat que tot anirà bé.
3: A tots ens ha impressionat la serenitat del Papa anunciant aquesta intervenció. Esperem poder solucionar aquest problema el més ràpid possible. Tenim confiança i, per descomptat, que tots l'acompanyarem amb les nostres pregàries i la nostra fe.
2: El Papa, per cert, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. I a França, en marxa a París, una mobilització d'estudiants en la que ja és la cinquena jornada de manifestacions en demanda de més recursos. A la convocatòria d'avui, els sindicats d'estudiants continuen exigint l'abolició de la plataforma d'admissió a la universitat i un pla de 10.000 milions d'euros pels instituts. El govern diu que veu una desacceleració del moviment. Anem cap a París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. La jornada de protesta ha començat amb vaga en alguns instituts de la perifèria de París, de nou amb bloquejos. Al Pol Éluard de Saint-Denis, un dels centres emblemàtics d'aquest moviment, els estudiants han rebut el suport de l'activista sueca Greta Thunberg, que ha lamentat que els joves no siguin una prioritat pel govern francès. Però en aquesta manifestació que ha començat a les 2 de la tarda aquí a la plaça d'Itàlia, també hi ha una vintena d'advocats que han vingut a protegir els estudiants de la policia i impedir l'irreparable, diuen, en referència a les ferides greus que almenys 3 d'ells van patir la setmana passada en incidents a tot França. També intenten demostrar com es vulnera la llibertat d'expressió, perquè moltes de les pancartes que critiquen la policia havien estat requisades prèviament en altres manifestacions. La prefectura ha autoritzat un recorregut més llarg avui, des de la plaça d'Itàlia fins als Invàlids, amb la idea de fer la marxa menys compacta i menys violenta.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.